Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys. Ara només accelera.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo, l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Cuidado con

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Sense.9.
1: Jo, l'escolt. I tu?

Ens mirem, hi ha tantes coses a parlar, però decidim callar. I el que passa a partir d'ara es fa difícil d'explicar.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
0: És necessari canviar el model turístic actual de les illes per millorar la qualitat de vida dels residents i redistribuir de forma més justa la riquesa. En aquesta ocasió, aquesta afirmació no la fa cap activista o entitat ecologista, sinó que la fa el Cercle d'Economia de Mallorca a través del seu president. Per fer aquest canvi, Bernat Bonnin aposta per desenvolupar la indústria tecnològica, un sector que té un gran marge de creixement a les illes i que podria ser la clau de la diversificació de l'economia balear. A més, apunta l'entitat, generaria ocupació qualificada i de llarga durada. Aquesta és una idea que es posa damunt la taula mentre les xifres de l'àmbit turístic continuen creixent, si bé hotels i restaurants asseguren, per la seva part, que esperaven millors resultats i que han reduït aquesta temporada el marge de benefici. Titulars: l'incendi agrícola forestal Esputxet entre l'Heroi Consell deixa 2 hectàrees de vegetació cremades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. La principal hipòtesi és que el foc hauria estat causat per un llamp. L'incendi es va iniciar a Ira Baixa i en poc temps va poder ser controlat pels bombers i l'Ibenat.
0: El 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir casa seva fresc durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
2: D'altra banda, l'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins a un mes per tenir-lo instal·lat.
0: La campanya de l'ametla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
2: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims per quilo de bessó respecte de l'any anterior, tot i que no esperen incrementar el benefici per l'encariment dels costos de producció.
0: Fora de les illes, 2 dones de 60 i 80 anys han mort a León a causa d'una riuada d'aigua i fang.
2: També 2 menors han resultat ferits. Avui continuarà la inestabilitat meteorològica a la península.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca es va estrenar a segona amb un just i merescut triomf per 2-0 davant de Valladolid. Pablo Torre, de lliure directe, i Antonio Rey amb el cap van donar 3 punts a un 11 mallorquinista que es va mostrar a la segona part superior als castellans.
0: L'interior i el sud de Mallorca tornaran a estar avui en avís groc per altes temperatures, tot i que també hi haurà cels tapats. Cesc Cifre, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Començàvem el dia amb uns núvols alts que marcaran el cel d'avui matí. Després quedarem amb el dia pràcticament destapat, però a partir de migdia i primeres hores del capvespre tornaran a créixer una mica els núvols, com ja va passar ahir, però tindrem qualque ruixat molt més localitzat i no de tanta importància. Després el cel tornarà a quedar gairebé destapat. Esperant vent molt fluix, avui domina del nord-est, amb una mica d'embat i la mà la situació serà tranquil·la. Tindrem mar rissada, marejol, les zones no arribaran a mig metre d'altura. La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir. Pots que vist tindrem màximes al voltant dels 36-37 graus a l'interior de Mallorca, cap a la costa al voltant dels 32. A Menorca la temperatura arribarà a 35 graus, també cap a l'interior i al ponent, igual que també a Eivissa. I a Formentera avui temperatura màxima entorn de 34 graus. La setmana començarà també amb una situació similar, de temps tranquil, de temperatura sense grans canvis, encara amb avís groc activat per temperatura màxima, com també passa avui, que s'activarà a punt de l'interior i també del sud de Mallorca a partir de la 1 del migdia.
0: Gràcies, Xesca, que són les 8 i 4 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic, començam.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: El Cercle d'Economia de Mallorca...

0: vida, de verdad. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: You know you made me wanna shout. Vale.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, han tocat les 9 i és el moment de repassar els titulars. El nou president del Cercle d'Economia de Mallorca, Bernat Bonnin, aposta per corregir el model turístic per millorar la qualitat de vida dels residents.
1: També per potenciar la indústria tecnològica que, diu, generaria ocupació qualificada i de llarga durada.
2: Crec que l'únic camí que tenim és afavorir la indústria tecnològica. És a dir, crear una indústria d'alt valor afegit, allà on la gent pugui fer feina tot l'any i amb uns salaris més adequats que els que tenen altres sectors. Hem de créixer més que en quantitat, doncs hem de créixer en qualitat, en valor afegit de la feina que feim.
0: I el sector de la restauració continua bregant amb la pujada de costos que s'arrossega d'anys ençà i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici.
1: Així ho expliquen el gerent de l'Associació de Restauració de Caeb, Tomeu Mas, i també l'encarregat del restaurant Baulina de Sant Bauló, Santa Margalida, Tòfol 40.
3: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte. Nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir. D'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, el menys afectat possible.
4: Lo normal era per fer feina, lo millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10%,
0: En successos, els veïnats desallotjats ahir migdia per un incendi en una finca de Sant Antoni ja han pogut tornar a casa seva.
1: Tots, manco la família que vivia en el pis afectat, que ha estat reubicada en un altre lloc, tot i que en un primer moment hi va haver aquestes persones atrapades, una dona concretament, doncs ha hagut de lamentar cap dany personal. Escolta'm dos testimonis.
5: Y sentimos el timbre, niños a lo mejor jugando o algo, pero ya a seguida... Vimos que había, que estaban diciendo que se estaba quemando el piso, subí y no pude, bueno, salieron los niños, estaban ya en los pasillos y la abuela, estaban con la abuela. Creo que se originó en la habitación, en el colchón.
6: Evidentemente tuvieron un inconveniente en la habitación, se les cayó una vela, algo, pero fue rapidísimo.
0: I avancen les obres de l'enxamplament del llit del torrent de Ses Planes a Sant Llorenç d'Escardassà al seu pas per davall de la variant de la carretera d'Artà i Son Cervera.
1: Unes obres que es preveu que acabin d'aquí a mig any i que permetin multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge d'aquest pas. Jaume Soler, Balla de Sant Llorenç.
7: També sabem que s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt en concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt del torrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui iniciada més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de cara a futurs episodis d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
0: Pel que fa a l'incendi agrícola forestal, es Puiget, entre l'Aro i Consell, ha deixat 2 hectàrees de vegetació cremades.
1: La principal hipòtesi és que la causa d'aquest foc, que va cremar i hora baixa, però que va poder ser controlat en poc temps pels bombers cribenat, és que el va provocar un llamp.
0: Darrers apunts, el 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir casa seva fresca durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
1: L'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins un mes per tenir-lo instal·lat.
0: I la campanya de la Matla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
1: Es pagarà entre 15 i 25 cèntims més per quilo de bessó respecte de l'any anterior, tot i que no s'espera que s'incrementi el benefici per l'encariment dels costos.
0: Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença ara la gran vida.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

gèlides, o enfilar-te en les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

descobriràs dins de tu el llop que amb tu va l'infern i la glòria, que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Tenim en aquesta hora els majors registres de temperatura de les illes Sacala, Galdana, Ciutadella i Sant Elm, Andratx, amb 31 graus. 30 graus tenim a la Mola de Mó, Llucmajor i Sant Bonet, Marratxí. Quant a l'acumulat de precipitació del dia, tot just 0,2 litres a Sant Torrella, Escorca, i on més va ploure va ser a Binissalem, amb 3,5 litres, segons les dades de l'AEMET. El dia ha començat amb alguns nígols alts. Cap al migdia anirà nígolant-se una mica, però després es tornarà a destapar. Pot ploure molt localment a l'interior de Mallorca. Ve molt fluix dominant de nord de nord-est, amb una mica d'embat i situació marítima més aviat tranquil·la, mar arrissada i marejol, dones que no arribaran al mig metre, temperatures semblants a les d'ahir, amb màximes de 36-37 graus a l'interior de Mallorca, 35 a l'interior i ponent menorquí i a Eivissa, mentre que Formentera no s'ha de passar dels 34, és un pronòstic dels companys del temps en divendres. Avancen les obres de l'eixamplament del llit del torrent de Ses Planes a Sant Llorenç des Cardassar, al seu pas per davall de la variant de la carretera de l'Artai Sol Cervera. Ja fa mig any que es va començar a executar aquesta obra, que es preveu que acabi d'aquí a mig any i permeti multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge, explica Jaume Soler, Bala de Sant Llorenç.
2: També sabem que s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt d'esparrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que sigui el més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de cara a futurs episodis d'inundacions i incendis.
1: El nou president del Cercle d'Economia de Mallorca, Bernat Bonnin, aposta per corregir el model turístic, diu que per millorar la qualitat de vida dels residents, també per potenciar la indústria tecnològica, que diu generarà ocupació qualificada i de llarga durada. Tot això amb consens a anys vista. És una entrevista de l'Agència Europa Press.
3: Hem de tenir unes idees clares, mirar una mirada a llarg termini, els consens en les diferents organitzacions polítiques.
1: I el sector de la restauració continua bregant aquest estiu amb la pujada de costos que s'arrossega des de fa uns anys i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici en el negoci. Ho han explicat a IB3 Notícies el gerent de l'Associació de Restauració de CAEP, Tomeu Mas, i l'encarregat d'un dels restaurants de Sant Bouló, Santa Margalida, el Baulina, Tafol 90, aquest cap de setmana de mitjans d'agost, en plens a moltes terrasses.
4: Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte, nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir. D'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, lo menys afectat possible.
5: Lo normal era per fer feina lo millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10%,
1: I a la península, després d'avui, dies sense control, aquest cap de setmana s'ha frenat per primera vegada l'abans de les flames de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat 38.000 hectàrees i ha obligat a evacuar centenars de persones. D'altra banda, a les penyes de Riglos, a Osca, continua el foc, en aquest cas sense ser controlat, ha cremat en aquest indret més de 15.000 hectàrees i també ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones de fins a 9 municipis. Fins aquí les notícies de les 10, divendres en ràdio. Més informació a l'emissora pública en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Estau escoltant Ràdio Artà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'entitat en la defensa del territori Terra Ferida denuncia que passats 30 anys de la seva construcció, tres xalets en anella del Puig de Sant Salvador de Felanitx encara no han estat esbocats. Això malgrat, diu que l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca va anunciar-ne el 2017 la demolició immediata i la restitució conseqüent del sòl al seu estat original. Diu un dels portaveus de Terra Ferida, Jaume Drové, que la presentació reiterada de recursos per part de la propietat ha permès la pervivència d'aquests habitatges, amb l'agreujant que durant aquest temps s'estan emprant, diu, per a lloguer turístic sense disposar de la llicència pertinent.
2: Són 35 anys. Jo vaig fent anys i me'n recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i va passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
1: Canviant d'assumpte, un 30% de la població de les Illes afirma, són dades de fa 3 anys de l'Institut Nacional d'Estadística, que no té una temperatura adequada al seu habitatge durant l'estiu, un extrem lligat, normalment, a la falta de recursos econòmics per fer front a l'adequació habitacional pertinent. Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca.
3: Calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
1: I encara en relació amb aquest assumpte del confort davant els dies de calor, l'Associació d'Instal·ladors Elèctrics de Mallorca informa que ara mateix hi ha llista d'espera per la instal·lació d'aire condicionat, donada l'alta demanda existent. També s'ha reduït, si no esgotat, en alguns casos, els estocs. Entén de comprar ara mateix un aire condicionat, per tant, és bastant difícil. José Ángel Fuster, instal·lador, i Manuel Bernat, membre de l'Associació de Professionals Instal·ladors.
4: Ja puja la demanda i més temps d'espera. És mínim tres setmanes, entre tres setmanes i un mes.
5: Y estas cosas se tendrían que hacer bastante antes de la temporada, ¿no? Porque después todo el mundo se junta o no hay en estocaje o no hay los modelos que queremos y hay que cambiar de marca, entonces, bueno, empieza a haber problemas.
1: I aquest diumenge l'Ajuntament de Calvià ha llançat una campanya per informar els residents d'altres nacionalitats de la Unió Europea al municipi del seu dret a vot en les eleccions municipals que ja seran l'any que ve. Si volen exercir-ho, tenen fins al 30 de desembre per declarar la seva voluntat de votar davant el consistori calvianer. Diu el batlle Juan Antonio Mangual que es vol fomentar així la participació d'aquests veïnats europeus que no tenen la nacionalitat espanyola en les decisions que afecten el municipi del Ponent de Mallorca. I acabarem amb dues notícies de l'àmbit dels succeïts. La policia local de Palma ha informat de la detenció d'un home que va ser denunciat per amenaça de mort i agressió per part de la seva companya de pis. Com que els fets varen tenir més lloc dins l'habitació d'ella, a més dels presumptes delictes d'amenaces i danys, poden atribuir-li al detingut el delicte de violació de domicili. I d'altra banda, la Policia Nacional a Palma acaba d'informar de la detenció d'un altre home, en aquest cas un turista, denunciat per agressió de dos taxistes a l'aeroport de Palma. El motiu, segons els denunciants, va ser que li havien recriminat que saltàs un senyal en vermell per a vianants en un semàfor. Fins aquí les notícies de les 11. IB3 Ràdio, més informació a l'emissora pública.
6: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Darrera hora que ens arriba de la plana estatal. Avui s'ha donat per estabilitzat, que no controlat, l'incendi de niebla a Huelva, que durant 9 dies s'ha afectat 38.000 hectàrees, acumulat un perímetre de 201 quilòmetres i obligat a desallotjar centenars de persones, sent un dels més importants de la temporada a Espanya. N'ha informat in situ fa una hora el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha dit que a partir d'ara es començarà a reallotjar els 407 veïnats que continuen evacuats.
2: Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
1: Al marge de l'incendi de Huelva, l'altre gran foc a hores d'ara a Espanya és el de les Penyes de Riglos, a Osca. En aquest cas acumula 16.000 hectàrees cremades. No està estabilitzat, però s'avança, diuen, a la seva contenció, més la previsió de pluja en les pròximes hores convida a ser optimista. A prop d'un milenar de persones evacuades. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Administració Pública d'Aragó.
3: Han sido una noche un poco más tranquila. Las condiciones meteorológicas de hoy, con una alta humedad y con poco viento, ha permitido pues trabajar bastante mejor. Y las maniobras, prácticamente todas, estaban por parte del director de extinción y de los medios ahí desplegados, pues han funcionado bastante bien, lo que ha hecho que esta noche el perímetro del incendio no haya aumentado mucho.
1: A l'altre extrem ha posat el foc el de l'aigua i les precipitacions. Justament aquest dissabte, la pluja torrencial i una riuada de fang han deixat dues dones de 61 i 82 anys mortes a la comarca lleonesa del Bierzo. Estaven dins un celler que va quedar negat per l'aigua. Dos infants que estaven amb elles resultaren ferits per ser arrossegats per la corrent, però no estan per la seva vida. De fet, a hores d'ara hi ha tres pobles incomunicats per carretera a la zona. I a casa, la Universitat de les Illes Balears ha fet pública avui de matí una nota en què defensa la solidesa de la seva activitat científica després que ahir quedàs fora del rànquing de Xangai, el que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels més prestigiosos per avaluar la qualitat de les institucions universitàries. La UIB ha explicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel i les medalles Fields, els investigadors més citats o les publicacions Nature i Science. Uns indicadors que a més es mesuren majoritàriament amb valors absoluts, diu l'entitat universitària, sense tenir en compte la dimensió de cada centre. La institució també qüestiona que el rànquing de Xangai no valori altres aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. I més notícies de la darrera hora, perquè el Consell de Mallorca ha anunciat el finançament de 8 projectes de les patronals del comerç Pimeco, Fedeco, Pimem i CAEP per dinamitzar el sector comercial. La suma total de les subvencions de 300.000 euros és el 60% més de projectes beneficiats que l'any passat, diu l'institució insular, i 100.000 euros més en doblers també respecte del 2025. I encara dins l'àmbit de l'administració pública, la Conselleria de Salut ha fet també públic el balanç de l'increment de plantilla a l'Hospital de Son Espases, que ha estat d'un 8%, assenyala, els darrers 3 anys. Ha augmentat en 441 professionals per fer un total de 5.822 persones en plantilla de contractació pública directa. Sobretot s'especifica en les categories d'infermeria i tècnic en cures auxiliars d'infermeria. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 12 de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a la 1. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. Ale, bom, vámonos, dámelo, dámelo. Ale, bom, vámonos, dámelo. Ale, bom, vámonos, dámelo, dámelo. Ale, bom, vámonos. Dice la gente.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La Universitat de les Balears defensa la solidesa de la seva activitat científica després d'haver quedat fora del rànquing de Xangai, que recull les 1.000 millors universitats del món i és un dels índexs d'avaluació de qualitat més prestigiosos de les institucions universitàries. La UIB ha explicat que el rànquing dona molt de pes a indicadors com els Premis Nobel, els investigadors més citats en articles científics o les publicacions a les revistes Nature i Science, i que, a més, no té en compte la dimensió en termes relatius de cada universitat i no valora aspectes com la qualitat docent, la transferència de coneixement o el compromís social de les universitats. I un estudi internacional pioner amb la participació del doctor Antonio Oliver, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Son Espasa, s'apunta a les teràpies personalitzades i la prevenció com a estratègia clau per a combatre la major pandèmia de la humanitat, la resistència als antibiòtics que a les Balears provoca cada any la mort de prop de 500 persones, sobretot pacients amb qualque patologia de base com ara el càncer, malalties respiratòries o immunodeprimits. El canvi en el protocol d'actuació passa per conèixer en profunditat quin bacteri concret està provocant la infecció i fer un ús correcte dels antibiòtics. Antoni Oliver.
2: Que a partir de ese mapa genético de la bacteria puedas decidir cuál es el antibiótico o la combinación de antibióticos más eficaces, fueron muy importantes para contenerla, pues, por ejemplo, pues el evitar la transmisión de bacterias resistentes.
1: I amb 20 anys de retards des que és obligatori per llei, Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació i ara el document recull 280 itineraris dins la xarxa pública amb un total de 380 quilòmetres de recorregut. Cristina Tur és regidora de Serveis Territorials de Santa Eulària.
3: No poden tancar els camins o no poden actuar privadament sobre aquests camins. No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
1: I Terraferida denuncia que, passat 30 anys de la seva construcció, tres xalets en anell del Puig de Sant Salvador de Felanitx encara no han estat esbocats. Això, malgrat ha fet públic l'entitat en la defensa del territori, que l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca va anunciar en el 2017 la demolició immediata i la restitució del sòl al seu estat original. Diu un dels portaveus de Terraferida, Jaume Trobé, que la presentació reiterada de recursos per part del propietari ha permès la supervivència d'aquests habitatges, amb l'agreujant que ara mateix estan emprant, diu, per al lloguer turístic sense disposar de llicència.
4: Són 35 anys. Jo vaig fent anys, me'n recordo que van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i va passant les dècades, i aquests apartaments no s'esbuquen, i sempre anàvem com a trobant excuses.
1: De la plana estatal és notícia que s'ha donat per estabilitzat avui de matí l'incendi de niebla a Huelva, que durant 9 dies ha afectat 38.000 hectàrees i ha acumulat un perímetre de 201 quilòmetres, a més d'obligar a desallotjar centenars de persones. Ara, 407 veïnats ja podran tornar a casa. I en aquest moment recordem, o fem balanç en aquesta hora, de les temperatures màximes a l'arxipèlag, que són de 35,4 graus a Llucmajor, de 35,2 a Santa Maria del Camí, de 35 a Porreres, 35 a Son Bonet, a Marratxí, i 34,7, gairebé 35 també, al campus de la Universitat de les Illes Balears. Per tant, com s'havia previst, temperatures pujant i acostant-se als 35-36 graus a l'interior de l'illa de Mallorca. Fins aquí les notícies de la una del capvespre, Divetre Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les dues. A l'informatiu migdia. Adeu.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bonita. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. 500 persones moren cada any a les Balears a causa d'algun bacteri i per això preocupa els metges especialment la resistència als antibiòtics que estan desenvolupant de manera accelerada per, en moltes ocasions, un consum no adequat o excessiu. Precisament, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears ha col·laborat amb la Universitat Australiana Monash en un estudi que proposa un canvi en el protocol perquè es personalitzi molt més el tractament amb antibiòtics i s'apliquin aïllaments per evitar l'expansió de les infeccions. Posa en compte amb totes les claus en uns minuts. Abans, però, altres temes en titulars. L'organització Alan Font torna a informar d'una embarcació desapareguda amb 26 migrants a bord i que hauria partit d'Algèria amb destinació a les Balears. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Divendres ja va informar d'un altre naufragi on, segons l'organització, 28 persones haurien desaparegut.
0: Gairebé totes les illes es troben en nivell d'alerta màxim per risc d'incendi.
2: Per aquest motiu, alguns pobles, com és el cas de Consell, han suspès els correfocs que tenien previstos amb motiu de les festes.
0: Els productors menorquins de carn ecològica han d'exportar a Mallorca per falta de demanda a la seva illa.
2: La producció d'aquesta carn és un 20% més costosa que la convencional i encara no té gaire presència a l'illa.
0: L'au estatal ha estabilitzat l'incendi de Niebla, Huelva.
2: El foc ha afectat ja una superfície de 38.000 hectàrees i les 417 persones que quedaven evacuades ja poden tornar a casa seva.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca va sumar ahir el primer triomf a segona d'aquesta temporada gràcies als gols de Pablo Torre i Antonio Rayo davant d'un disciplinat Real Valladolid. El 2-0 final serveix per fer realitat el final d'un malefici, el de no guanyar el primer partit de Lliga des de la temporada 2019-2020.
0: I anem amb la previsió del temps. Es manté l'avís groc per altes temperatures a l'interior i al sud de Mallorca. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Per avui cap vespre continuarem un temps tranquil, com ja han tingut avui matí. Just arriben núvols prims a punts d'Eivissa i de Formentera que ja deixen el cel una mica entrebolit en alguns punts i aquests núvols han d'avançar cap a Mallorca i hora baixa al ponent de Menorca. Tindrem aquests núvols prims com a única decoració del cel perquè avui ja no esperam cap tipus de precipitació. Tindrem a més vent fluix, ja l'han tingut avui matí. En aquests moments tenim vent de component est amb una mica d'embat i una situació a la mar que és tranquil·la. Tenim mar arrissada, com a molt amb redols de marejol, en tot cas, ones que no passen dels 40 centímetres. La temperatura avui és molt semblant a la que teníem ahir. Tenim, de fet, avís groc activat a punts del centre de Mallorca. En aquest indret tenim ja valors al voltant dels 37 a 38 graus. Cap a la costa a Mallorca, ara temperatures entre 32 i 33 graus. A Menorca ja arribam als 34 graus, igual que a punts d'Eivissa i a Formentera, amb humitats relatives ben elevades i, per tant, amb temperatura de sensació molt alta. Hem de continuar així inicis de la pròxima setmana, una situació dominada pel cel pràcticament destapat demà, en presència d'algun núvol d'evolució, així com vagi avançant el dia, al matí, demà, i també pot deixar qualque precipitació. En temperatures encara sense canvis, tornarem a tenir un dia més avisos perquè l'heu activats a inicis de setmana, amb valors de temperatura que tornaran a enfilar-se en tot dels 35 a 38 graus.
0: Gràcies, Xesc. Encara un apunt més de servei, perquè a partir de les 3, d'aquí 55 minuts, hi haurà restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova ciclista.
2: Serà fins les 8 del cap vespre, que no es podrà circular entre Set Salines i Campos per les carreteres MA 60-40.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

skal jeg nævne, nævne der. Hvor er det sådan,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Gauan Gaudi, que hi camina deixant cap. Si li deixam un coixí, però damunt es cavall,

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 3.
1: Bon dia. Els efectius d'emergències treballen en aquests moments en un incendi forestal que s'ha iniciat a la zona de la carretera entre Manacor i Sant Llorenç aquest migdia. S'han activat unitats terrestres dels parcs de Manacor i Artà, dels bombers de Mallorca, també l'helicòpter Samilana, a més d'efectius de Libanat. De moment es desconeix l'extensió afectada i la causa d'aquest foc. Això quan just aquest migdia, després de gairebé 24 hores, s'ha decretat extingit l'incendi que hi va cremar poc més de 2 hectàrees de terreny forestal a Esputxet entre Consell i Alaró. Santa Eulària és el primer i únic municipi d'Eivissa que ha aprovat el seu inventari de camins públics, tot i que arriben 20 anys de demora des que és obligatori. S'han revisat 500 quilòmetres de vials durant 4 anys d'investigació per determinar els històrics i també els d'ús tradicional. Com a resultat, s'ha obtingut un document que recull 280 camins a la xarxa pública amb un total de 380 quilòmetres. Ho explica Cristina Tur, regidora de Serveis Territorials de Santa Eulària.
2: No és una ferramenta que avui s'hagi aprovat i es quedi així per sempre, no. Es tindrà que anar treballant aquest catàleg.
1: La Conselleria d'Educació i Universitats avança aquest estiu en l'execució i la licitació d'un ampli conjunt de grans actuacions en centres educatius de les Balears. Amb una inversió que supera els 85 milions d'euros, les obres inclouen la construcció de nous centres, ampliacions, reformes integrals i actuacions de manteniment que permetran incrementar el nombre de places educatives, modernitzar equipaments i millorar les condicions d'aprenentatge de l'alumnat de les Illes, segons apunta el comunicat. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat per primera vegada Ceuta després de 2 setmanes de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma espanyola. Ha negat el col·lapse del servei sanitari, com havien denunciat alguns professionals, i xifra en 5.800 els migrants atesos aquests dies, dels quals 28 romanen ingressats.
3: Ninguna de las operaciones, ninguna de las consultas y ninguna de las asistencias sanitarias se han suspendido, ni esperemos que se suspendan, por supuesto, y que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario, hay una crisis humanitaria, sí.
1: I aquest cap de setmana se celebren les festes de Sant Llorenç de l'Eo. Aquest migdia ha tingut lloc el segon jaleo, un acte molt animat i amb la plaça ben plena de gent, tot i la calor que hi feia. Entre ells, el nostre company Ramiro López.
4: Al voltant de les 12:30 ha començat aquest segon jaleo de les festes de Sant Llorenç de l'Eo. Enguany hi participen 79 caixers i cavalls. La calor es fa notòria en aquestes hores centrals del dia i per aquest motiu s'ha demanat als caixers si poden reduir el temps que passen dins la plaça, una mesura que també es va prendre ahir. Cal recordar que en aquest municipi els cavalls surten d'un en un i que es fa només una volta i la volta de les canyes. Tot i les altes temperatures, la plaça és ben plena per viure aquest jaleo que es viu amb molta intensitat.
1: La xifra de morts pel terratrèmol a Indonèsia ha augmentat en més de 50. El sisme de magnitud 7,7 i amb epicentre a l'illa de Flores manté unes 5.000 persones desplaçades mentre continuen les tasques de rescat. El fenomen ha causat danys en habitatges, escoles, centres de salut i instal·lacions governamentals. I acabam amb un apunt de servei, perquè des d'aquesta hora hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova esportiva de ciclisme. Fins les 8 del capvespre no es podrà circular entre Ses Salines i Campos per les vies MA 60, 40 i 60, 31. Tampoc per la MA 60, 14, que és la carretera costanera que enllaça des de Sastanyol i fins a Cala Blava en el terme municipal de Llucmajor. És tot, més notícies, butlletí de les 4. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

La noche me confunde.

La noche me confunde. Get ready, baby.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'incendi forestal que crema Sant Llorenç des Cardassar des d'aquest migdia ja està controlat, informen els bombers de Mallorca. Les flames estan ubicades a la sortida de la carretera cap a Manacor i treballen en l'operatiu d'extinció mitjans dels parcs de Manacor i Artà, a més de l'helicòpter Samilana i també dos mitjans aeris, tres autobombes i una quinzena de bombers forestals de Libanat. De moment es desconeix l'extensió afectada i la causa del foc. Encara en successos, dues persones han resultat ferides en un accident d'avioneta a Viana, Navarra. L'aparell ha caigut a terra des d'una altura de 90 metres per causes que de moment es desconeixen i que s'investigaran. Els ferits són els dos pilots de nacionalitat anglesa que han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pedro de Logroño amb traumatismes cranioencefàlics en pronòstic greu i també fractura de turmell. Les Balears són el tercer territori de l'Estat on es venen més habitatges per damunt del milió d'euros, només per darrere de Màlaga i Madrid. Això segons les xifres del portal immobiliari Idealista. Ara bé, els experts adverteixen que les illes, a causa de l'augment generalitzat dels preus, una casa d'un milió d'euros ja no es considera de luxe. Un mercat vedat, això sí, als residents i que mira principalment els estrangers de tot el món d'alt poder adquisitiu, com explica José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears.
2: Aquí inclús han pujat aquest límit, no? Que és luxe, que és d'un milió i mig a tres, i superluxe a partir de 5 milions. Aquí tenim xalets que podem parlar de 20, 40 i fins a 70 milions d'euros. Alemans, suecs, suïssos, sí, i ara ja pues, també estatunidens, mexicans, dubaitis, que també estan mirant coses per aquí.
1: Els aeroports de les Balears tenen previst operar avui 1.723 vols, tant d'arribada com de sortida, segons dades del gestor aeri AENA. Suposa un descens del 5%, és a dir, 92 vols menys que el mateix dia de l'any anterior, que, de fet, va caure, això sí, en dissabte. Amb tot, avui, diumenge, i després del Dia de la Mare de Déu d'agost, s'han repetit els embossos d'entre 3 i 4 hores a la carretera de Sacalobre, un dels atractius turístics per excel·lència de Mallorca. Els conductors d'autobusos que cobreixen aquestes rutes queixen del trànsit que hi ha i demanen actuacions urgents, sobretot perquè, diuen, es troben centenars de vehicles que fan cas omís als panells informatius. Això han explicat els comerciants de Sacalobre.
3: Sí, va bastant embossos perquè, clar, què passa? Aquests autocars, quan volen baixar, clar, no hi ha mala de cotxes, els cotxes a vegades no volen... La municipal a vegades diu, aventureu-vos aquí, aneu a una escuretua, no hi volen anar, i baixen, vingui, no deixen passar els autocars.
4: Depèn de horario, però horario así de pico és un horario que, digamos, das 12 a 3 hores de la tarde, ahí...
1: I un apunt més de carreteres, perquè hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova esportiva de ciclisme. Fins a les 8 del capvespre no es podrà circular entre Set Salines i Campos i tampoc a la carretera costanera que enllaça des de Sestanyol i fins a Calablava en el terme municipal de Llucmajor. I encara un darrer apunt, perquè la ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat per primera vegada Ceuta després de dues setmanes de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Ha negat el col·lapse del servei sanitari, com han denunciat alguns professionals que hi fan feina. Xifra en 5.800 els migrants atesos aquests dies, dels quals 28 romanen ingressats. Amb aquesta punt acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
5: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba. Amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jordanencs. Per tant, joc, volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jordanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El fenomen dels superbacteris s'estén arreu del món i suposa que una de cada tres infeccions és resistent als antibiòtics, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. En la recerca de tractaments alternatius més eficients, una quinzena de pacients amb fibrosi quística de les Balears han participat d'un estudi pioner amb virus i amb resultats satisfactoris. Impulsat per la Fundació Respiralia i amb el suport de la Universitat de València, el seu president, Carlos Pons, denuncia les traves burocràtiques per seguir endavant i incloure el tractament en el catàleg de la Seguretat Social.
2: És molt econòmic i amb un sol tractament se pot erradicar aquestes infeccions. No vull dir ni 100%, perquè evident cada cas és un món, però que de moment ha donat molt, molt bons resultats i això és un tractament que ha de passar per l'Agència Espanyola de Medicaments i ara mateix no ens deixen seguir amb aquests tractaments que siguen per ús compassiu. Per tant, estem veient de trobar altres vies per poder seguir atenent-se cents i cents de peticions que tenim de metges de tot Espanya.
1: La Universitat de les Illes Balears justifica la seva absència del rànquing de les 1.000 millors universitats per la metodologia amb què s'elabora aquesta classificació. Segons diu el centre en un comunicat, la fórmula de càlcul del rànquing afavoreix les universitats de gran dimensió. També ho atribueixen a la competència creixent de les universitats xineses. A més, subratlla que la classificació no reflecteix dimensions com la qualitat docent o la transferència de coneixement. L'incendi forestal que crema Sant Llorenç des Cardassà des d'aquest migdia ja està controlat. Les flames han cremat una extensió de gairebé 5 hectàrees de la finca Sant Nadal, ubicada a la sortida de la carretera en direcció cap a Manacor. En l'operatiu d'extinció treballa mitjans dels parcs de Manacor i Artà dels Bombers de Mallorca, a més de l'helicòpter Samilana, i també mitjans aeris, 3 autobombes i una quinzena de bombers forestals de Libanat. La causa del foc, de moment, es desconeix. Això quan gairebé totes les illes se situen avui en nivell 4 d'alerta per risc d'incendi forestal. És a nivell extrem, el vermell. Només queden fora, amb avís groc, Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran i Alaior, Menorca. Una situació que obliga a anar alerta, a tenir conductes que puguin generar situacions de risc. De fet, el correfoc de l'eixam de dimonis de Consell per les festes de Sant Bartomeu, previst per avui vespre, s'ha suspès per aquest alt risc d'incendi. No és l'únic, també Sencelles, Sineu o Pollença ho han decidit així. Xisco Caimaris, portaveu dels Bombers de Mallorca, que ha explicat al programa La Gran Vida la necessitat de ser prudents.
3: El que hem de recordar, sobretot, és no llençar o abandonar objectes de combustió, qualsevol zona que pugui prendre, també encendre foc àrees de descans, de vora carreteres, també, o zones recreatives d'acampada, i també utilització de maquinària que pugui provocar deflagracions o espurnes, o inclús descargues elèctriques.
1: Recomanacions, consells que coincideixen amb una nova jornada d'avís groc per altes temperatures que afecta l'interior i sud de Mallorca amb la previsió d'assolir els 36 graus. Amb tot, de fet, ja s'ha superat amb un registre màxim de 37 graus a Llucmajor. També emergències de l'U2 manté l'avís per calor a l'illa i les recomanacions per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratats i evitar l'esforç físic en les hores centrals del dia. Acabam amb un apunt de servei perquè des de les 3 del migdia hi ha restriccions de circulació al sud de Mallorca per mort de la celebració d'una prova ciclista. Fins a les 8 del capvespre no es podrà circular entre Ses Salines i Campos i tampoc a la carretera costanera que enllaça Sestanyol i fins a Calabrava en el terme municipal de Llucmajor. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de les 6. Continua ara Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

com en núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

0: Mentira, això no és costa mitjana.
1: No, no és costa
2: mitjana. Maria, Maria també. Maria,
3: no, no, no, això no, això no, això no.
2: I Maria a la ciutat, i tu te creus que m'has
1: estat copiant de pintor? Perdona, m'has seguit una cançó, una camiseta.
4: Mira,
3: Maria,
4: Maria,
3: Maria,
4: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria,
3: Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Oh, ich mache das auch lontano. Ich bin so, dass er irrt.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radyo'da Sensel Bunlar.
1: Canlı kol. İtu.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: 2, 3, 5...
2: Cinco minutos pa' amanecer y sigo escondido.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Continuem amb un èxit de Nina Simone. My baby, just cause for

Un placer estar aquí con ustedes.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre. I molt se'n

pas fosquet a veure el mar. Morta de set baixa la mata.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.